0: Nos estamos convirtiendo en una familia numerosa y es que cada día somos más en esta radio número uno. Cada día tenemos más canciones para ti, éxitos, artistas, los números uno de todo el mundo que suenan aquí antes que en ningún otro sitio. Este es un buen momento para seguir adelante con otro número uno.
1: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella. Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dia 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
2: Marcs i moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i moldures, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcam fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou, davant la presó. Marcs i moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
3: Pingüiradio.com i sintonitza la diferència.

0: estamos convirtiendo en una familia numerosa y es que cada día somos más en esta radio número uno. Cada día tenemos más canciones para ti, éxitos, artistas, los números uno de todo el mundo que suenan aquí antes que en ningún otro sitio. Este es un buen momento para seguir adelante con otro número uno.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella. Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dies 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
3: Marcs i moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i moldures, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou davant la presó. Marcs i moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
4: Desde primera hora del día nos ponemos en marcha para acompañarte con la mejor programación. Fincui Radio.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: genial, en grande, con esta selección de éxitos que te proponemos cada día en la radio que más números uno te pone. Justo cuando nos escuchas, siempre en ese momento, siempre ya verás cómo estás sonando un número uno de los que te gustan. Y si quieres comprobarlo, quédate con nosotros porque tenemos muchos más éxitos que ponerte.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella. Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions, tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dies 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
3: Estamos muy orgullosos de presentar en el Complejo Médico Clínica Vila Park nuestro nuevo centro con 12 consultas médicas más. Así cumplimos con nuestro máximo objetivo, devolver la calidad de vida a nuestros pacientes lo antes posible, sin demoras. Las citas médicas se podrán pedir en nuestro teléfono de citas 971 30 23 54 o en el portal del paciente. Para solicitar servicios de fisioterapia, el teléfono de contacto es el 971 19 43 24. Te esperamos en el Centro Médico Clínica Vila Park.
4: Marcs i Moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i Moldures, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou, davant la presó. Marcs i Moldures Son Sardina, pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures Son Sardina, donant forma als teus records.
5: Fitwi Radio. Fitwi Radio.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: números uno, más éxitos. No paramos ni un solo instante. Acabamos de disfrutar uno y ya tenemos preparados un montón más. Así somos en la radio número uno del día. Sube el volumen y disfrútala al máximo.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella. Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dies 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
3: Marcs i moldures són Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i moldures som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou davant la presó. Marcs i moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
4: Somos auténticos. Somos Fitwi Radio.

0: menos uno. Más éxitos. No paramos ni un solo instante. Acabamos de disfrutar uno y ya tenemos preparados un montón más. Así somos en la radio número uno del dial. Sube el volumen y disfrútala al máximo.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Sa Pobla rendeix tribut al seu producte estrella. Fira Nocturna de la Patata, els dies 5 i 6 de juny, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, la plaça Major acollirà la millor cuina poblera. Bars, cafès, restaurants, associacions... Tothom dirà la seva en qüestions gastronòmiques amb la patata de protagonista, però també hi haurà música, batucada i diversió. No t'ho perdis, dies 5 i 6 de juny, Fira Nocturna de la Patata. On? A Sa Pobla.
3: Marcs i moldures són Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i moldures som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou davant la presó. Marcs i moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
4: Bitwi Radio. Tu música.